0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia. L'atenció a la comunitat educativa va en augment i ara podria afectar a les proves de la Pau. L'Assemblea de Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Entre elles, una renúncia en bloc, la no assistència a la constitució dels tribunals de correcció i possibles mesures relacionades amb les qualificacions. L'Assemblea també critica, diuen, el silenci de les universitats públiques valencianes i reclama un suport institucional més clar tant al professorat com a l'alumnat. Els contem també que el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, encapçala a hores d'ara ací a València una manifestació per a reclamar salaris dignes, vivenda accessible i uns serveis públics de qualitat. La marxa així este migdia des del carrer Sant Vicent de València a l'altura de la plaça de l'Ajuntament i farà parades al Palau de la Generalitat i a la seu de la patronal autonòmica. Un tribunal de València ha condemnat al pagament d'una indemnització de 160.000 euros, de quasi 160.000 euros, a una clínica quiropràctica per les

0: lesions provocades a una pacient de 32 anys tras les manipulacions contraindicades que empitjoraren el seu estat neurològic i que finalment va desenvolupar en un altre síndrome, més conegut com cola de cavallo. A estes hores, a Torrevieja, el director general de Turisme, Israel Martínez, assisteix a l'entrega de distintius de qualitat turística SICTEC i la consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, assisteix a l'apertura d'una nova residència de salut mental a València. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: antes de enseguida dar la bienvenida a Boro, vamos a contarles que Mundo Natural hasta el 2 de junio están con un 20% de descuento en algunos productos, en Herbital Multivitamin, en Herbital B Complex y en Herbital Hierro. También un 20% en Alaforce con ácido alfa lipoico y vitamina C. También Q10 Plus Ubiquinol y también con magnesio. Ya saben, pueden consultar en 96 342 1287 o en info@parafarmaciamundonatural.es. Los gastos de envío están incluidos en Península y Baleares para compras superiores a 40 euros. Y bueno, tienen más información en Mundo Natural y en la web parafarmaciamundonatural.es. Y ya suenan los cohetes y es que está aquí Boro Peiró. ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
1: Los cohetes.
0: Los cohetes.
1: Y Jordi ha dicho, los cohetes, te he leído los labios.
0: ¿Tú convives en castellano?
1: Que no. Strons.
0: No, en castellano.
1: Los truenos. Uy, Jordi. Sabata, ¿cuándo dice zapato? Tractor.
0: Zapato.
1: Zapato. Que bueno. Está el món revolucionat ara. És maravillós, ¿no? Perquè les falles municipals ja saps que estan dedicades a la infantil, tal, però la gran a Nino Bravo, ¿no? Perquè ja això tot el món està, ho sabia, tot el món està dient-ho. I resulta que és un article, avui en províncies també, crec que és en províncies, ¿no? On parla de Nino Bravo i su bautismo fallero i tal i qual, ¿no? Que pues, passa per falles com el Pilar, presentacions de Visitació Oriola, de Obispo Amigó, del Pilar, cantó en el Palau Sonero de Convent. Nosaltres ja fa temps que parlarem d'això en la revista de gente, de que fem d'Onda Cero, así, de gente de falles, en el 2017, si no recordem mal, ja parlarem de famosos en nostres festes. Uh-huh. I incluïm a Nino Bravo, la visita que feu al Pilar, les visites que feu a diferents comissions i demés, no? Però és que tot és... No sé, de repente Nino Bravo, que és un referent, evidentment, de la música valenciana, i, o el referent de la música espanyola, mundial, de tot el que tu digues, claro, a la falla municipal va dir Nino Bravo, de repente, tot el món es comença, és com si Nino Bravo pregara per tots els puestos, quan sempre ha estat, no? I de repente uno m'envia una foto de que casualitat que Casino Cirsa, no casualitat, no, Casino Cirsa, també va fer el dia 6 de juny, que ara ho contarem, pues música de Nino Bravo, però pareix que tot el món ara xira en torna, no? És graciosíssim. Uh-huh. Però bueno, això que les províncies recordava, i que és veritat que estigui en el Pilar, que estigui en el Parol Sonelo cantant, que estigui en Obispo, que estigui en Visitació Oriola, si no recorde mal. O sigui, en aquell entonces, que la gent hauria de saber-ho, els famosos venien a València perquè València era un referent i una llança, era lanzadera, xum, te despegaves, no? I València era molt important, Carmen Sevilla, Bertino Borne, jo he dit per gent d'aquella època, no? Matías Prats, que fent informatius en directe des d'ací, o sigui, tot el món passava per falles i se feia fotos i desfilaven ofrendes i tal, i l'ofrenda i tal, perquè era molt important i això és una pena. Bueno, ara també venen influencers. Ara és distint, no?
0: És diferent, sí.
1: Però, claro, en aquella època aquells famosos potents i tal i qual sí que desfilaven per el balcó de l'Ajuntament, per falles i demés, no? Ho tira de menys. Jo sí que he pregat a conèixer coses d'estes. Ara tens, gràcies a Déu, pues l'Olímpia sempre te porta el que té en aquest moment allí en cartell, els uh-huh. amics de l'Olímpia, i poc més. Sé que l'infantil, si no recorde mal, li demanà, crec que era fent Macholo, algú demanà i Tana si podia vindre, perquè l'infantil era molt fan.
0: I sí, estigui sí, la anant al concert.
1: Soy sí. fan tuya, soy fan infantil de Valencia. Però sí, crec que se m'inxava un truño, però bueno, da igual. Però...
0: No, és que ella puso soy la faller mayor infantil de Valencia, que súbeme a cantar contigo, algo así. Però no la subió a cantar, qué pena.
2: Bueno,
1: pues canta molt bé, la nana.
0: Ja.
1: Canta molt bé. Però... Ja està. Aitana, que te convidarem al balcó i no vingueres, i saps què? Que tu t'ho perds. Ja. Vamos, però vamos. Besamans, esta part tenim besamans, esta part van les falleres majors de València i les seues corts, i després ja arranquen els besamans de maio. El maig tenim a les 4 i quart Benicalà Campanar, 5 i mig al Xirós i Zaidia, 7 menys quart Poblatge al Sud i Botànic la Petxina, i després el diumenge 30 de maio, per exemple, tens a les 10 i quart Canyamegar amb Nazaret i Jesús, 11 i mitja Camins a Grau i el Carmen, 1 menys quart Olivereta, Pla del Remei, Gran Via, 4 i quart Creu Coberta i Mislata, 5 i mitja Russafa i Russafa B, i 7 menys quart el Pilar Sant Francesc i Patrall. Després queden ja més juntes locals i més sectors que tenen que desfilar. I d'ahir anem a la festa a la professora d'esta vesprà, que em pareix superimportant, que ahir estiguem entrevistant-los al clavari dels Cristos del Cristo de la Fe, si no recorde mal. I la veritat és que m'ho entusiasmat que l'entrevista que li feien, que estiguem parlant i tal, i nosaltres pues, encantats de que mos contaran ells també coses, no? I ja està, la Associació Cultural Mare de Sant Parats i esta part també és Cristo, i sent tres imatges, professor, això és de 1600, és de la Iglesia Santa Mònica, uh-huh. és quan t'arrenca. Però la història sempre és superxula, no? El Cristo que en 36, en època de guerra, assaltant a la Iglesia, fent pols i tal i qual, i després un Octavio Vicente,

0: recuperar i el feu nou i tal, però n'hi ha una imatge processional que és més antiga encara. Sempre hi ha unes històries superxules alrededor de tot això, no? que són boniques. Però bueno, demà te contaré més cosetes, perquè esta esprà anirà molt més a mans a les 7 i a les 9 és quan comença de la nit. Comença la professó i ja està, pues estarem ahí també en la professó. I lo de Nino Bravo que t'estava dient,
1: sí,
0: que redescubre su legado en esta cena espectáculo única en València el pròxim 6 de juny. Està ahí a la Xira del Cantonet ja. Això, un event molt especial, música, emoció i una reinterpretació artística en els millors temes que tenen ells. I això tenen el show meravellós, casinocircevalencia.com, ho tens tot. I al front està Juan Carlos Sotos, voz y guitarra, figura clave en el Rock and Roll Valencià, i li acompanya Javi Sevilla a la bateria, Toni Valero al baix, Vicent Tormo a la guitarra i Nelo Calfaro en els teclats. I ja està, i a disfrutar de... Tot el món que fa tributo i tal de Nino Bravo sempre fa un respecte meravellós, increïble, i el Casino Cirsa sí que és veritat que no paren de fer coses xules en València, no?
1: Jo crec que han acertado con lo de los dinner shows, sí. es una barbaridad, ¿eh? O sea, tú vas... cenas, luego tienes tu espectáculo y más siendo Nino Bravo, aunque bueno, el cartel que suelen poner, los tributos a Queen, hemos hablado del de Michael Bublé, un montón, este Nino Bravo tenemos que ir. ¿Quién vamos a ir esta vez? A ver,
0: pues
1: ¿cuántos podemos ir?
0: Jordi
1: se apunta, vale, una cocha. Andrea, tú vienes,
2: también,
1: Laura también,
2: sí,
1: se viene,
2: todas.
1: Vale, pues vamos todos esta vez.
0: Y Olivia Newton, yo entonces que vendré, claro.
2: Sí, se ha dicho ya.
0: Ja està, pues ja estem tots, ja en som cinc. Venga, és que quedem en un cotxe.
1: Claro, la cotxa està plena.
0: Parlem en el Budena, el Casino Cirsa, que està sentint-nos, la Budena punta 5 de Onda Cero. Allí a disfrutar en el Casino Cirsa València, que t'ofereix algo molt xulo, i és algo que s'estava perguent, no? O que s'està perguent molt. I això és musicals, i això és espectacles de poder sopar i poder tindre un grup tocant en directe i tal i qual. Això,
1: lo
0: més
1: paregut
0: és una orquestra de poble, que tampoc, que a vegades queden menos. Que a vegades són més discomòbils i tal. Entonces, aquestes coses les valores més encara.
1: Desde luego.
0: Com jo valoro avui, saps què? Que ha vingut un persianero a ma casa. Que difícil és trobar... Pues, de categoria internacional.
1: Ja tornaré
0: el telèfon. Buah.
1: Persianeros.
0: I damunt diu que té 30 anys. Diu, jo me queden encara 34 anys per jubilar-me.
1: No, però és veritat que
0: espectacular,
1: queden
0: poquets. Mel.
1: Sí? Bueno, pues
0: això
1: que
0: se convertís en
1: treballs
0: artesanals,
1: claro.
0: Ara. Persianero, fontanero...
1: Voleu dir-ho? El persianero, com li diuen?
0: No me recorde.
1: Ah, no, y Manolo, ¿no?
0: No.
1: No, de
0: Manolo pesa, yo te digo. Hombre.
1: Bueno, que gracias. Mañana gente de Fallas. Mañana, bueno, a la 1:20 más gente de Fallas y luego por la tarde programa especial. Ya saben, ahora se quedan con deportes, luego informativos y a las 2:30 volvemos en Comunidad Valenciana en La Onda. Feliz tarde, chao.

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Correctors de les proves Pau amaguen amb renunciar en blocs i la conselleria no atén les peticions dels docents valencians. Bona vesprada, tercera setmana de vaga indefinida i la mesa de negociació tornarà a reunir-se esta vesprada per a intentar acostar postures després de trencar-se ahir la unitat sindical. Mentre tot això passa, els alumnes de segon de batxillerat afronten amb incertesa què va passar en eixa correcció de les proves de la Pau. En seguida els ho ampliem i els contem avui també que ja hi ha acord entre Partit Popular i Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. L'atenció a la comunitat educativa va en augment i ara podria afectar a les proves de la Pau. L'Assemblea de Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Entre elles, una renúncia en bloc. Ramon Pérez.
3: Esta assemblea critica el silenci de les universitats públiques valencianes i reclama un suport institucional més clar, tant al professorat com a l'alumnat. Entre les accions plantejades està la no assistència a la constitució dels tribunals de correcció de les Pau, renúncies en bloc i possibles mesures relacionades amb les qualificacions. Agustí Zaragoza, que és professor corrector de l'Institut Pare Vitòria d'Alcoi, assegura que no volen perjudicar l'estudiantat. Defensa que les seues reivindicacions busquen garantir una educació pública de qualitat.
4: Quizá tienen previsto este escenario, ¿por qué no? Es posible que la selectividad funcione con una relativa o cierta normalidad, en ningún momento estamos diciendo que no, y es más, si lo que quisiéramos es que funcionara todo con absoluta normalidad. Ese es nuestro mayor deseo. Lo que no podemos ser es cómplices de este escenario lamentable que está produciendo la falta de diálogo honesto y sincero de la Consejería de Educación y de ese silencio inaceptable de la universidad. Por lo tanto, no lo sabemos.
2: Y davant d'aquest anunci de l'Assemblea del Professorat Corrector, acaba de comparèixer a hores d'ara la Secretaria Autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ho ha fet en la Conselleria d'Educació. Allí està la nostra companya

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem un programa fins les 3 de l'actualitat més propera, la regional, el que passa a la Comunitat Valenciana. Què passa, Andrea Gut? Molt bona vesprada.
2: Com estàs? Què tal?
1: Per comentar, bé, una notícia que hem conegut, sí, d'un artista valencià, Paco Roca, que ha descobert que pues, la IA li ha... La IA, i qui està
2: darrere
1: d'aquí.
2: I la persona que està detrás de la IA, maneja, exactament, que sempre hi ha algú.
1: Li han bueno, pues, copiat el seu cartell per a la Fira del Llibre de València.
2: Exactament, sí, va ser un cartell que va fer per a ese 60 aniversari de la Fira del Llibre de València i el creador Paco Roca ha descobert que coincidís d'una manera òbvia, com ha denunciat ell per xarxes, amb el cartell de la Fira del Llibre de Sant Martí de la Vega, que és un poble de Madrid. Ha fet una denúncia comparant les dues fotos dels dos cartells, que evidentment són pràcticament iguals, no? Fent aquesta denúncia contra la intel·ligència artificial i contra les creacions, no? dels autors com ell. Així que intentarem parlar en ell per a que ens conte si va a ficar denúncia o exactament què és el que va fer davant d'aquest plagi.
1: En seguida li preguntem, tindrem també coses interessants que contar-los. Núria Moreno, de seguida ens apropa aquests projectes amb Caixa Popular. Però primer, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Primer, pues, les principals notícies en la jornada d'avui.
3: Bé, pues, continuem en aquesta tensió a la comunitat educativa i va en augment perquè ara podria afectar a les proves de la Pau. L'Assemblea del Professorat Corrector, formada per més de 250 especialistes, anuncia possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions amb la Conselleria d'Educació, entre elles la renúncia en bloc. Agustí Zaragoza és professor corrector de l'IES Pare Vitoria d'Alcoi i assegura que no volen perjudicar els estudiants i defensa que les seues reivindicacions busquen garantir una educació pública de qualitat.
4: Quizá tienen previsto este escenario, ¿por qué no? Es posible que la selectividad funcione con una relativa o cierta normalidad, en ningún momento estamos diciendo que no, y es más, si lo que quisiéramos es que funcionara todo con absoluta normalidad. Ese es nuestro mayor deseo, lo que no podemos ser es cómplices de este escenario lamentable que está produciendo la falta de diálogo honesto y sincero de la Consejería de Educación y de ese silencio inaceptable de la universidad, por lo tanto, no lo sabemos.
3: ¿Qué diuen desde la Consejería?

0: contaremos con Bernie Henderson, terapeuta ocupacional de COCENFE Valencia, en ese col·loquio.
1: María José, un projecte d'esta envergadura, parlàvem abans d'aquestes edicions, no es fan solitari, porteu

0: flipa.
1: Y muy bien, o sea, es genial. O sea, sí. Contamos unos con otros y trabajamos muy bien en equipo, la verdad.
2: Mm-hmm. Molt bé. Recordem que és entre el 28 de maig i el 6 de juny. On poden consultar, dèiem, al web, si voleu donar alguns detalls, també si cal reservar lloc.
3: Sí, en la pàgina web tienen toda la información. Hay un apartado que es Sigle Cultural Descobrim. Allí tienen un poco la explicación de cada una de las actividades, la idea general del ciclo y sobre todo esos formularios en los que gratuitamente, porque todas las actividades son gratuitas, pueden apuntarse. A ver, yo les animo personalmente a que vengan pasado mañana, ¿no? Que tenemos la inauguración de esa exposición y habrá picaeta. Oye, que se vengan, que les vamos a contar...
2: A Maixó igual... Tal vegada convences a més d'un.
1: Sí, és una làstima, però és veritat.
2: No, sí. Doncs ja saben, eixe cicle cultural Descobrim, amb el lema Cabriola, organitzat per la Confederació de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la província de València, en col·laboració amb Caixa Popular, del 28 de maig al 6 de juny. Maria José Martínez, presidenta de COCENFE València, i David Silvestre, coordinador del cicle. Gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada i molts èxits i que continuem parlant d'una setena edició del cicle cultural.
3: Segur que sí. Moltes gràcies
1: pues
3: a vosaltres.
1: Muchas gracias a vosotros.
4: Posats a alegrar-te el dia, preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
5: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.

0: Doncs ara els anem a portar a un lloc molt especial. Ens n'anem cap al parador del Saler. En aquest cas, camp de golf, un paratge natural incomparable, uns recursos immillorables, amb eixe hotel, amb eixa gastronomia. Doncs anem a conèixer com són les previsions d'ocupació per aquest estiu i també algunes coses relacionades en aquest parador que van a tindre lloc. Així que anem a conèixer-ho de la mà del director del parador i camp de golf del Saler, de la mà de Francisco Contreras Alvarado. Francisco, molt bona vesprada, com estàs?
1: Hola, molt bona esperada. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
0: Què previsions, Francisco, anem a parlar primer d'ocupació ja per aquest estiu, no? Perquè si les xifres són bones, no? Pareix ser que el parador enguany pues va cap a més, no? Aquest estiu. Conta'ns un poc com es presenta la temporada.
1: Doncs la veritat és que després d'una trajectòria d'un inici d'any molt bo, una primavera molt bona, tot i el mal temps que ens va fer aquest hivern, la veritat és que les previsions són bones, les previsions del Cerva són molt bones i esperem un molt bon estiu, per donar a conèixer aquesta terreta, que vingui molta gent a veure-ho i que pugui estar aquí i gaudir de les seves vacances.
0: Mm-hmm. Perquè anem a recordar als oients, Francisco, tots els recursos que té el parador, totes aquelles coses de les que podem gaudir, perquè podem fer esport, podem gaudir de la natura, podem tindre un bon descans, que sovint ho anem necessitant molt.
1: Jo crec que sobretot és intentar transmetre als visitants, als turistes que venen, el privilegi d'estar aquest enclau del ple parc natural de l'Albufera, un enclau únic a tota Espanya, diria que a tota Europa, poder gaudir i cuidar-ho, la responsabilitat de cuidar-ho, de mantenir-ho i de regenerar-ho també, gaudir del nostre spa, gaudir dels passejos per la Devesa, de les visites a l'Albufera, gaudir d'unes platges úniques, de la natura i de la flora i fauna al nostre spa, però mira, per sobre de tot, jo ho posaré almenys juntament amb l'espai natural on estem, del nostre equip de treballadors, d'aquesta gent, molta gent d'aquí de la Terreta, del Palmar, del Saler, de Perellonet, de Sueca, tota aquesta gent que els hi fa veure aquesta acollida, aquest caliu, una manera de ser d'aquí de la Terreta i que la gent tan aprecia quan ens visita.
0: València està en eixa franja de ciutats per les quals es veurà millor l'eclipse del 12 d'agost, del que hem vingut parlant molt i que parlarem també. S'ha notat el parador en recerca?

0: Sí, de
1: Ui,
0: més.
1: sí, jo em confesso un ignorant complet de que venia l'eclipse, van contaminar la reserva, se'ns van avisar de la nostra central, i dic, mare de Déu, però què és això? Doncs sí, una demanda impressionant, l'oportunitat de veure-ho aquí, i en aquest lloc privilegiat de veure-ho per a la gent serà impressionant, i si la demanda és fortíssima, estem pràcticament plens per aquest dia. Agost ja és de per si el millor mes de l'any, però aquest 12 d'agost està la demanda, és boníssima, seure aquí al camp de golf, seure aquí a la banda de la platja i veure l'eclipse serà un privilegi. Sobretot ells pensen, la gent que ve diu, mira, tinc més garanties de que faci sol, de que no estigui ennuvolat aquí a València, que no pas a altres postos de la península d'Espanya.
0: Exactament, doncs ja saben que si no saben on veure aquest eclipse, doncs el Parador és un lloc ideal per a fer-ho. D'altra banda, València acollirà pròximament els Gay Games i la competició de golf es celebrarà precisament ahir al Saler. Què suposa per al Parador formar part d'un esdeveniment internacional d'aquestes característiques?
1: Doncs una responsabilitat molt gran per la imatge que transmitirem de la nostra ciutat, de la nostra terra, però també és un luxe perquè hem organitzat Opens d'Espanya, hem organitzat CB Trophy, molts campionats europeus, però els Gay Games mai i no ho havíem pensat, ho confesso, però serà una oportunitat per donar a conèixer la ciutat de València, per donar a conèixer tot el que oferim i tenir un client amb un poder adquisitiu molt bo, molt bo, molt bo, i tenir-los aquí a la competició de golf amb els nivells que jo he vist, molts bons jugadors de golf, he vist uns hàndicaps impressionants, i gaudir d'aquí del Parador els 3 dies, són un dia d'entrenament i 2 dies de competició, jo crec que serà un esdeveniment, jo tinc moltes ganes, tenim moltes ganes aquí de rebre'ls i de rebre els visitants, està sent un complet èxit, l'Ajuntament està volcant-se i la veritat és que jo estic segur que serà un abans i un després per València, perquè ens donarà a conèixer i donarà a conèixer aquesta actitud, aquesta simpatia de la gent d'aquí a tots els visitants, que seran milers i milers que vindran a visitar-nos.
0: I tant que sí. D'altra banda també, Francisco, el Saler també acollirà el torneig el European Young Masters, exacte, que representa també per a vosaltres una competició de referència per a les futures promeses del golf europeu.
1: Doncs la veritat és que estem parlant d'un camp de golf dels millors de l'Europa continental, que el tenim aquí, el tenim nosaltres, el millor que hi ha a tota l'Europa continental, precisament per la naturalesa on està. Aquest entorn, el privilegi de poder jugar al costat de la platja en un lloc adjunt a una ciutat impressionant com és València. Ens venen seleccions de tota Europa amb les actuals promeses del golf europeu, molt concentrats, és una gent que ve a competir, ven a competir amb un caràcter i una actitud d'anar més, però que ens dona també a conèixer aquestes seleccions europees, el que oferim aquí nosaltres. El golf és un segment turístic fantàstic. Pensa que el golf, a més de tot el que aporta, té una desestacionalització molt gran, la temporada alta al novembre, i en canvi a l'agost és la temporada més baixa de tot, amb la qual cosa desestacionalitza molt el turisme i ens va molt i molt bé. És un segment molt, molt, molt interessant i d'un gran poder adquisitiu també.
0: I per últim també voldríem destacar, ja que esteu on esteu, en aquest paratge natural de l'Albufera, quines accions concretes està desenvolupant el Parador del Saler en l'àmbit de la sostenibilitat, perquè sabem que teniu campanyes amb la Fundació Oceanogràfic i altres coses.
1: Sí, nosaltres, la veritat és que és un compromís estar aquí. Ja no és apostar per la sostenibilitat, que jo ho trobo massa conservador parlar de sostenibilitat. Parlem per la regeneració constant del nostre entorn. Anar a més, anar a millorar tot el que podem. Les dunes més altes de tot el parc natural estan aquí, les dunes més, el corredor dunar més ben conservat està aquí. Nosaltres depurem el 100% de les aigües que consumim i reguem amb elles, la fotovoltaica ens dona molta aigua calenta, la fotovoltaica també tota l'alumnat exterior i molt, molt, molt, molt fruit dels acords d'aliances estratègiques amb les ONGs que tant ens ajuden, Xadoc, Global Nature, moltes Gravity Waves que ens donen mobiliari de xarxes marines de plàstic a la deriva, reciclats, i fent taules, fent bancs, moltes papereres, moltes bancs, molt mobiliari per donar a conèixer al client això. Ara amb Ecofidi i la Universitat Politècnica de València hem començat un projecte de reciclatge de les boles de golf trencades, única a tot Espanya, i per fer mobiliari i sobretot donar a conèixer al client la importància de cuidar-ho. Nosaltres donem bosses de basura i guants al client.

0: Avui han donat a conèixer que un any més han pactat els pressupostos de la Generalitat. L'Esquerra assegura que els comptes públics valencians inclouran ixe principi d'identitat nacional, Vox ho confirma i el PP ho matisa. Al control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. Poques novetats, un dia més sobre la vaga educativa indefinida. Tenim en marxa a hores d'ara la mesa de negociació corresponent al dia d'avui, mesa que sembla centrar-se esta vesprada en la qüestió de quants alumnes ha de tindre cada aula. Conselleria presentarà demà el seu pla al respecte. S'està parlant també de reducció de burocràcia, amb vora una vintena de propostes per part de la Generalitat. Els sindicats estan demanant més concreció, tot per escrit i calendarització. És a dir, terminis concrets, després de denunciar en este sentit que Conselleria no té encara l'acta de la reunió de negociació d'ahir. Continua cuejant, a més, 24 hores després, ixe acord a mitges que contàvem a la brújula de dilluns, dos dels cinc sindicats sí signaven la proposta de pujada salarial. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, el sindicat majoritari, Marc Candela, acusa la Conselleria de voler dividir el professorat.
1: Perquè la conselleria està jugant a la divisió i això nosaltres no ho acceptem. Que en PCC faci acceptat firmar és el seu problema, però s'ha trencat la unitat sindical i això ha sigut motivat per la pròpia conselleria d'Educació, que ho ha buscat i aquesta situació. Per tant, la negociació està en una situació ara complicada.
0: Avui dimarts, aixòs sindicats que ahir es desvinculaven i sí firmaven un acord salarial amb la conselleria, un microacord s'ha vingut a dir, i aixòs sindicats que són CESIF i ANP denuncien actes vandàlics contra les seues seus a Castelló de la Plana. Han aparegut avui amb pintades a la façana amb la paraula rates i amb el pany de la porta bloquejat amb cola, fet que ha dificultat clar l'accés als seus locals. A Juanjo Tovar.
2: Sí, segons han explicat, els fets es produeixen després de que els sindicats s'hagin desmarcat de determinades reivindicacions del personal educatiu. Paqui Martorell és la portavu de CESIF.
3: Consideramos intolerable cualquier intento de intimidación contra una organización sindical y contra el ejercicio de la libertad sindical y democrática. CESIF continuará trabajando con responsabilidad, diálogo y firmeza en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector educativo.
2: ANPE assegura haver rebut també missatges ofensius, desqualificacions personals, amenaces i senyalaments contra membres de la seva organització. El sindicat ha sol·licitat, a més, la convocatòria urgent de la Junta Personal Docent No Universitari de Castelló per abordar la situació.
0: El professorat valencià ha rebut avui el suport d'Unai Sordo, que és el secretari general de Comissions Obreres a nivell estatal i que ha assistit a una jornada del sindicat a València. Sordo ha fet seues les demandes del professorat que, de fer-se realitat, diu el líder de Comissions Obreres, beneficiarien tota la comunitat educativa.
4: Los ratios de alumnos que posibiliten condiciones de aprendizaje para las clases más desfavorecidas, que no se achicharren de calor o que no se empartan de frío en las aulas. Parte del deterioro de la enseñanza pública en España es consciente, es producto de la no suficiente inversión de muchas administraciones autonómicas.
0: La protesta s'ha traslladat avui de classe al carrer i és literal, per exemple, als col·legis Censal i Enric Soler i Godes a Castelló de la Plana. Allí el professorat ha tret les aules al carrer per a manifestar el seu malestar amb conselleria, Juanjo.
2: Sí, i és que no donen per tancada la negociació fins que no vegin acords concrets de la conselleria. Les famílies segueixen donant suport a la protesta, com esta mare i filla.
5: Y hay que pensar que nuestros niños son la futura sociedad, entonces creo que las medidas que se tienen que tomar son justas, necesarias, con una educación pública de calidad.
6: En la clase tenemos muchos niños y hace mucho calor. Y en el patio donde jugamos hace mucho, mucho calor y en las aulas se caen a pedazos.
2: Demanen inversió en l'escola pública i baixada de ràtios.
0: Ui, això és important, queda exactament una setmana, 7 dies, per a que comencen les proves d'accés a la universitat d'enguany a casa nostra, i aixes proves, ho mencionàvem en portada, aixes proves podrien vores alterades per la vaga educativa indefinida. L'Assemblea de Professorat Corrector, que està formada per més de 250 especialistes, ha anunciat possibles mesures de pressió davant el bloqueig en les negociacions. Entre aixes accions que que plantegen està, per exemple, no assistir a la constitució dels tribunals de correcció, renunciar en bloc i també possibles mesures relacionades amb les qualificacions, amb les notes de la selectivitat. Agustí Zaragoza és professor corrector

0: de l'Institut Pare Vitòria del COI assegura que no volen perjudicar els estudiants, però defensa que les seues reivindicacions busquen garantir una educació pública de qualitat.
1: Quizá tienen previsto este escenario, ¿por qué no? Es posible que la selectividad funcione con una relativa o cierta normalidad, en ningún momento estamos diciendo que no, y es más, si lo que quisiéramos es que funcionara todo con absoluta normalidad. Ese es nuestro mayor deseo, lo que no podemos ser es cómplices de este escenario lamentable que está produciendo la falta de diálogo honesto y sincero de la Consejería de Educación y de ese silencio inaceptable de la universidad, por lo tanto, no lo sabemos.
0: I què diu a tot això la Conselleria d'Educació, Núria Moreno?
2: La secretària autonòmica d'Universitats, Esther Gómez, ha llançat un missatge de tranquil·litat als estudiants.
3: Tenemos más de 1.500 profesores que forman parte de los tribunales. 250 no es una cosa, no son la mitad, ¿vale? Es mucho menos. Y además tenemos muchos profesores que no han sido seleccionados en el sorteo y por tanto están de reserva.
2: Els tribunals, per si hi hagués alguna contingència, es constituiran abans del divendres, com es va fer durant la pandèmia de Covid. Recorda que els docents que s'apunten a corregir ho fan de manera voluntària i advertís de les conseqüències de no cumplir amb les seues obligacions.
3: Y una de las consecuencias es que no podrá volver a formar parte como miembro de esos tribunales en el futuro.
2: Des d'Educació insisteixen que el Tribunal Superior de Justícia ja va incloure en els serveis mínims decretats amb motiu de la vaga docent que l'avaluació de segon de batxillerat i tot allò relacionat amb les proves de selectivitat estaria garantit i així, diuen, serà la setmana que ve.
4: Hacer vida en la calle, las terrazas, bajar al parque, preferir el horario de verano, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
5: El viernes 29 de mayo vive una edición especial de Comunidad Valenciana en la Onda desde el CDT de Turismo de Valencia. Hablaremos de turismo con valores, el lado humano del turismo en la Comunidad Valenciana. Un turismo que da oportunidades, que genera empleo y que mejora la vida de muchas familias. Porque el turismo, cuando se hace bien, también es compromiso, igualdad y futuro. Comunidad Valenciana en la Onda, el viernes 29 de mayo desde la CDT de Turismo de Valencia. Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana, el turismo que sostiene. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Generalitat Valenciana, Gobierno de España.
0: 7 i 28, la Generalitat presentarà este pròxim divendres el projecte de pressupostos valencians per enguany, per al 2026. S'aprovaran previsiblement el pròxim mes de juliol, després del pacte entre PP i Vox. Totes les reaccions amb Amparo Piqueres.
6: El síndic del partit de Santiago Abascal, José María Llanos, ha explicat que han negociat amb el PP una sèrie de mesures basades en tres pilars. Una, important, ha dit reducció fiscal, el problema d'accés a l'habitatge i la prioritat nacional. Diuen que els populars estan d'acord que els espanyols tinguin prioritat a l'hora d'accedir a ajudes socials.
7: El arraigo es algo que está en nuestra legislación, como ustedes saben. La prioridad nacional es exactamente eso. Los españoles primero en cuestiones de ayudas sociales y en cuestiones de acceso a la vivienda.
6: El síndic del PP, Nando Pastor, valora l'acord pressupostari amb Vox, parla d'estabilitat política i diu que prioritzar no és excloure.
8: El Plan Nacional de Vivienda del Partido Popular de Génova o el Plan Nacional de Inmigración del Partido Popular de Génova, anterior a que apareciese en la escena política el término prioridad nacional, contemplaba estas cuestiones, ¿no? Es decir, aquí no se trata de excluir a los inmigrantes, sino que se trata de priorizar las ayudas que se conceden a los ciudadanos, ¿no?
6: L'oposició d'Esquerres ha criticat l'acord i han retret l'assumpció per part del PP de l'ideari, diuen, de Vox. José Muñoz, síndic del PSPB, Joan Baldoví, de Compromís.
9: Sinceramente, yo ya no sé qué más tiene que darle el Partido Popular a Vox para mantenerse en el poder.
10: No cal ser Nostradamus per a tindre claríssim que estos pressupostos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics, sessions a Vox, a Casporro.
6: El Consell aprovarà el projecte de pressupostos divendres que ve. Després els consellers compareixeran en les Corts per explicar els comptes dels seus departaments entre el 2 i el 4 de juny. Finalment, la previsió és que el dictamen final de pressupostos tira avant durant el 21 i 22 de juliol.
0: La regidora de Vox a l'Ajuntament de València, Cecília Herrero, serà finalment jutjada per un delicte d'odi. Herrero va publicar tuits insistents, als quals, segons la Fiscalia, denigrava les persones migrants, homosexuals i amb discapacitat de manera reiterada durant 4 anys.

0: Qualificava, per exemple, les persones migrants de salvatges i demanava la seva deportació i expulsió massiva d'Europa. Herrero va formar part del govern municipal de València amb el PP fins que va eixir-se'n. Ara fa uns mesos havia presentat un recurs contra el seu processament, però aquest recurs ha sigut desestimat i haurà de seure a la banqueta dels acusats. Les associacions de víctimes de la Dana asseguren estar analitzant el dictamen pactat per PP i Vox per a tancar la comissió d'investigació de la Dana a les Corts. Este dictamen es votarà demà dimecres abans de concloure els treballs. Demà, per tant, es donarà ja per tancada aquesta comissió apenes 10 mesos després de les primeres compareixences. Amparo Sánchez.
1: Consideren que la comissió només ha servit per a donar continuïtat al relat inicial de les dues formacions i no per a investigar com es va gestionar l'emergència. Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació Víctimes de la Dana, 29 d'octubre 2024, i Rosa Álvarez, presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals Dana.
2: Es justifica que no hi havia informació i això no és de veres, perquè està contrastat en el jutjat d'instrucció número 3 de Catarroja amb proves i anem a estudiar-ho detingudament per a donar una resposta.
3: Nosaltres volíem que ens escoltaren. I l'única manera de que s'escoltarem era tindre presència allí, però sorpresa cap. Sabíem d'antemà que anava a ser un paripé i un paripé assegut.
1: Dissabte, més de 200 entitats tornaran a eixir al carrer per a reclamar que l'expresident Carlos Mazón deixi la seva acta en les Corts.
0: Obrim ara la pàgina de successos. Investiguen dos homes pel robatori de més de 6 tones de coure a la plana d'Utiel-Requena. La Guàrdia Civil calcula danys superiors als 100.000 euros després de sostraure cablejat telefònic en diferents localitats de la comarca. El grup operava concretament a la Venta del Moro. Dani Rodrigo.
4: La Guàrdia Civil investiga dos homes de 29 i 35 anys per la seva presunta implicació en el robatori de més de 6 tones de cable de coure en diferents localitats de tota la Comunitat Valenciana. La investigació es va iniciar després de localitzar els agents un crematori de plàstic en una zona arbrada de Venta del Moro. Lucía Hernández és la portaveu de la Guàrdia Civil.
5: Sustraían el cable de líneas telefónicas, lo transportaban en vehículos de alquiler para posteriormente quemarlo y quedarse únicamente con el cobre. Finalmente, este cobre era vendido en un centro de reciclaje.
4: La Guardia Civil ha pogut acreditar la venda de més de 6.000 quilos de coure per un valor de 44.200 euros, encara que els danys ocasionats i el material sostret superarien els 100.000.
0: L'Audiència de València ha condemnat a 2 anys i 1 mes de presó un agent de la Policia Nacional destinat a Torrent que va simular el robatori de la seva moto i que va cobrar més de 13.000 euros d'indemnització a l'assegurança de manera fraudulenta. I jornada amb diversos incendis destacats a les comarques de Castelló, el primer a Gaibiel, a l'Alt Palància, en una zona de difícil accés del terme municipal. Els bombers l'han donat ràpidament per estabilitzat, també per controlat, tot i que ha requerit la presència de 3 mitjans aeris per tal de sufocar les flames, i a hores d'ara estem més pendents del segon incendi, en este cas a la frontera amb Terol, al seu pas per Vilafranca, als Ports, un incendi que es troba controlat i al qual treballen efectius tant de la Generalitat com del Govern d'Aragó. Temps ja per a conèixer l'actualitat esportiva valenciana d'avui. Eduardo Esteve, bona vesprada.
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I avui, Edu, comencem pel València Bàsquet.
6: Sí, perquè avui torna la Lliga ACB amb València Bàsquet jugant davant Saragossa després de la seva participació en la Final Four de la Eurolliga. Serà les 9 i quart al Príncipe Felipe, i pel que fa al futbol, els equips ja comencen a planificar la propera temporada una vegada acabada la Lliga. Quines són les novetats al València i Llevant? Sergi López, bona vesprada.
7: Què tal, Edu? Bona vesprada. Efectivament, Diego López ha passat per la ciutat esportiva de Paterna, arranca la seva recuperació després de patir aquesta greu lesió en els lligaments del seu genoll, que per tant tot apunta que estarà fora de joc, fora de combat fins a inicis del pròxim any, és a dir, per a gener de 2027. Amb les plantilles ja de vacances, tant en València com en el Llevant, Unió Esportiva, arranca ara la planificació de cara a la temporada 26-27.
6: Gràcies, Sergi. Les convocatòries internacionals, un problema per a un Castelló que es juga en l'ascens que és proper cap de setmana. Víctor Frank, bona vesprada.
8: Una mala notícia, què tal? Bona vesprada per al Club Deportivo Castellón, que ha vist com Austràlia convoca Buenmavil de cara a un partit amistós que jugarà que és proper cap de setmana abans de donar definitivament la llista per al Mundial, així que no podrà estar en el decisiu partit que els de la Plana jugaran el diumenge davant de l'Eibar, on necessiten la victòria per tal d'assegurar-se la classificació de cara al play-off d'ascens.
6: Gràcies, Víctor. I feina per a l'Elx en la planificació esportiva amb el futur de Febas com a principal qüestió. Felipe Canals, bona esprada.
9: Buena vesprada. El caso Àlex Febas en el Elche apunta a ser uno de los culebrones de las próximas semanas.

0: per a un València que arranca ja la planificació de cara a la pròxima temporada, al marge dels futbolistes cedits que no continuaran en el València i de que Guido de moment ha rebutjat el que li ha proposat el València per a quedar-se vestint la samarreta a la capital del Túria. El club va de decidir què fa amb els futbolistes que no compten per a Carlos Corberán, Arnau Danjuma, Dimitri Fulquier, Mukhtar Diakabi, Dani Raba, Baptiste Santamaría, tots ells se'ls ha de buscar una eixida al marge des que acaben contracte i no compten per al tècnic Carlos Corberán. Al marge d'aixes eixides, com dic, hi ha que buscar reforços de cara a la pròxima temporada. Pendents estem de la roda de premsa del CEO de futbol del València, Ron Gurley, que farà balanç de la temporada. També de vacances en el Llevant Unió Esportiva, en un nom damunt de la taula. Avui contàvem a les 3 de la vesprada en Onda Deportiva València que Carlos Espí serà una de les vendes este estiu. A més, espera que aquests diners aprofiten per a quadrar pressupost, per a alleugerar en certa manera el deute que té el club i, per supost, ampliar el fair play de cara a poder reforçar la plantilla de Luis Castro en esta pròxima temporada, sí, a la primera divisió. Per cert, demà, a partir de les 3, protagonisme per al tècnic del Llevant Unió Esportiva en Onda Deportiva València 90.9. A partir de les 3, Luis Castro serà protagonista, com dic, a Onda Cero.
1: Gràcies, Sergi. Interessantíssima entrevista que escoltarem demà d'un dels grans protagonistes que ens ha deixat la Lliga en esta recta final de temporada, com és Luis Castro, el tècnic del Llevant, que com han escoltat demà estarà en Onda Deportiva València. I a la província de Castelló, amb el Villarreal també ja de vacances i en plena planificació de la propera temporada, el primer nom que es confirmarà en els propers dies és el del nou tècnic que substituirà Marcelino García Toral i que no és altre que el d'Íñigo Pérez. Això sí, el navarrès juga demà la final de la Conference League amb el Rayo Vallecano. Deurà esperar a principis de la propera setmana, tal i com confirmen inclús des del Club de la Plana, per a que la seva arribada siga oficial. En Villarreal no parlen del nom, però és un secret a veus que serà Íñigo Pérez el nou tècnic del Villarreal. Un equip groguet que ha tancat la campanya amb els millors números ofensius de la seva història, i és que amb 72 gols anotats aquesta temporada supera les xifres de la passada per a que aquesta siga la temporada més golejadora a primera divisió. Els dos gols d'Ayoce Pérez davant de l'Atleti de Madrid van col·laborar activament i van fer que el canari, afectat per les lesions esta temporada, acabe la Lliga amb bones sensacions. Això deia després del partit.
2: La verdad que muy bien. Siempre es especial, siempre reconforta pues, el meter goles, en este caso dos, asistir, pero sobre todo por lo que suponía la victoria. Un tercer puesto que no muchos podemos presumir que hemos finalizado una liga como tercero. Y bueno, pues,
1: les paraules de Jose Pérez, el futbolista del Villarreal. Per la seva banda, en el Castelló es prepara el decisiu partit del proper cap de setmana davant de l'Eibar. I per a aquest partit no podran comptar amb l'australià Mabil, que ja ha viatjat amb la seva selecció per a jugar un amistós en Estats Units abans de conèixer la llista definitiva per al Mundial. Els de la capital de la Plana s'enfrontaran al conjunt eibarres en lo que serà un partit especial per a un ex dels bascos com és Pablo Santiago.
3: Pues sí, mira, qué casualidad, ¿no? Última jornada contra el Eibar. Bueno, sea contra quien sea, ¿no? La vamos a pelear, tenemos mucha ilusión. Como bien dices, está todo muy, muy igualado, pero lo bueno es que dependemos de nosotros, ¿no? Así que esperemos que, no tengo dudas que la gente nos apoyará muchísimo y que vamos a ver un Castalia lleno y ojalá podamos cumplir el sueño.
1: Sí, sí, mitja serà el partit. Si guanya el Castelló, jugarà el play-off de sense primera. Anem a Onda Cero Elche, on l'equip franjivert té molta feina. La planificació esportiva del futur, amb Febas com a principal qüestió damunt de la taula. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. El Elche tiene trabajo en los despachos, en la planificación de la próxima temporada, con el principal caso de Alex Febas encima de la mesa. Es una de las carpetas que hay en la planta noble del Martínez Valero. Acaba contrato el próximo 30 de junio y desde el pasado 1 de enero es libre para negociar con cualquier equipo. Ya dijo Febas hace algunas semanas en sala de prensa, en el peor momento del Elche de la temporada, tras la derrota en la Cartuja y a falta de solo dos partidos para el final de liga, que se debía al Elche y que por respeto no había escuchado ofertas de otros equipos. Hay propuestas, hay intereses de equipos de primera división y también de clubes del fútbol europeo en el centrocampista catalán. Bragarnik no renuncia a su renovación y ya ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene una oferta el futbolista desde hace algunos meses, no ha obtenido respuesta. Febas quería acabar la temporada centrado en el Elche y a partir de ahí empezar esa negociación, ese tira y afloja para ver si puede renovar su contrato. Lo que no quieren ni el Elche ni el jugador es que el tema se demore durante semanas, así que podría haber una resolución para el tema relativamente rápido. Hay más jugadores que acaban contrato, los cedidos que van a regresar a sus clubes de origen: Iñaki Peña,